Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

Auto Ripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Auto Ripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. La Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes del lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. De fet, aquest matí s'ha executat un altre desnonament, en aquest cas a Mataró, d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Per saber com ha anat tot plegat, connectem ara amb Clara Sánchez, de TV Mataró. Clara, bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs sí, la família d'en Jordi, amb un 87% de discapacitat, i la seva germana, l'Alícia, han estat desnonats fa ben pocs minuts aquí al barri de Cerdanyola de Mataró. Després d'una negociació de més de mitja hora amb la comitiva judicial i d'un ampli desplegament del sindicat de l'habitatge per intentar evitar aquest desnonament, finalment s'ha executat. I també s'ha desestimat la petició que havia fet l'Ajuntament de posposar aquesta execució perquè la família es pogués traslladar en un pis que havia trobat. Ara Serveis Socials ofereix 3 dies en un hostal com a alternativa habitacional.
2: Gràcies, Clara. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I a banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions, com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís de perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limà Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força i, per tant, no s'han activat de moment restriccions de mobilitat, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. A conseqüència, els trens d'alta velocitat no circularan fins les 11 del matí i Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergències, també el 112, ha rebut fins a 44 trucades fins les 6 del matí relacionades precisament amb aquestes pluges. I un home ha resultat ferit per arma blanca aquest dilluns en un hotel de luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona. Els Mossos van rebre l'avís cap a 6:15 de la tarda i diverses patrulles i efectius d'emergències s'hi van desplaçar fins al lloc dels fets. La víctima va estar traslladada a un centre sanitari i, segons la policia, la seva vida no corre perill. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'identificar el responsable o responsables d'aquesta agressió.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i famílies, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos amb K. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, FECORIS i el Consell Comarcal del Ripollès.
3: Un xarro!
4: Sí, està guapo.
5: Yo, hey, check this out.
6: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
7: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
6: Hit Parade.
8: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.

0: Núria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís per perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. Per ara ja s'han deixat a registres de més de 30 litres a mitja hora al Penedès i fins i tot s'han assolit els 41,5 litres a Sant Martí de Sarroca, a l'Alt Penedès també. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limma Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. Ho ha explicat aquest matí en compareixença després d'una reunió de seguiment.
3: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència.
2: A conseqüència dels aiguats, els trens d'alta velocitat no circularan fins a les 11 del matí. Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a 44 trucades fins a les 6 del matí. I pel que fa a la mobilitat, l'accident d'un camió aquesta matinada a l'AP7 a Vandellòs deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 297 cap a la Nacional 340. En l'accident, el conductor del camió ha resultat ferit crític i ha hagut de ser excarcerat pels serveis d'emergència. I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. També inclou deduccions fiscals per als llogaters, incentius per als propietaris que baixin preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per al primer habitatge. De fet, mentrestant, avui a Mataró s'ha executat un altre desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat. I a banda, també el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
4: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
7: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.

0: Alexandra. Λίπουλες FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat, de fet, unes alertes als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'han superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Les pluges també han obligat a suspendre les classes a l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix i han interromput també les recis entre Masquefa i Piera. També hi ha alguns retards a l'aeroport del Prat en alguns vols per les restriccions de seguretat aplicades a les arribades i els bombers han rebut fins a 51 avisos entre les 8 i les 10 del matí. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. Connectem ara amb el nostre company, el Pol Piró, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Pol.
4: Bon dia. Som al carrer Borràs, al barri de la Nova Creu Alta de Sabadell, un dels punts on aquest matí la Policia Nacional ha estat duent a terme registres en el marc d'una operació contra una organització criminal presumptament dedicada a l'expedició de documentació falsa per afavorir l'entrada de persones irregulars procedents de la República Dominicana. Concretament, estem ara mateix al número 130, on, segons ens diuen fonts policials de la Policia Nacional, ha estat previst almenys fer dues detencions. Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la Unitat de la Policia Nacional especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament, a la ciutat s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu, així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i, per tant, un operatiu que encara està en marxa.
3: Gràcies, Pol. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
1: RipollèsFM.cat.
2: Ara que estem sentats,

0: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos MK. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 a l'11 d'octubre t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, FECORIS i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
6: El Club del Country.
7: Bring home the teardrops and let's have
6: un programa que ha fet història.
7: She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind.
6: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
8: It's Taylor Swift. You're listening to my station.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat un més alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les properes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i ja s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia a Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint l'episodi, anem de fet fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim el nostre company, el Miquel Cuenca. Miquel, quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia, doncs ara mateix la situació continua sent, podríem dir, perillosa. El cabal del riu, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és alt, però ara s'ha reduït en una hora la meitat. A les 10:20 del matí era de 94 metres cúbics al segon. Ara mateix el cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, es troba als 47 metres cúbics per segon. A nivell d'incidències, únicament la zona de Can Mas de la Riera està completament inundada per aquest augment del cabal, però segons la policia local no hi ha hagut de moment encara cap incidència que involucri en altres casos fora dels terrenys inundats. Tampoc plou a Sant Sadurní i no s'espera que ho faci més, ja que el temporal s'està anant cap a la costa barcelonina.
2: Gràcies, Miquel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I anem ara fins a un altre punt. En aquest cas anem fins a Sant Vicenç dels Horts, on aquí sí que hi ha hagut alguna incidència destacada ja. Eva García, explica'ns. Bon dia.
4: Bon dia, doncs a Sant Vicenç dels Horts ara mateix no plou, però ha plogut força, ha entrat aigua en alguns edificis municipals, és el cas de l'escola Bressol Municipal L'Alegria, que fa una estona s'ha demanat ja a les famílies, està avisant les famílies perquè vinguin a recollir els infants. També ha entrat aigua en altres edificis municipals com el Molí dels Frares, és l'equipament de referència de formació ocupacional, allà l'aigua ha brollat de les parets i el sostre, tot indica que a causa de l'embossament de desguassos. Allà al costat hi ha la Riera de Cervelló, que baixa plena i s'ha inundat el dipòsit de cotxes de la grua municipal. Pel que fa a les carreteres, hi ha múltiples incidències a tot el municipi, com la rotonda de les Ovelletes, és un dels principals accessos a Sant Vicenç dels Horts, que connecta amb l'autovia A2 i les carreteres de Sant Boi i Torrelles.
2: Gràcies, Eva. Bon dia.
4: Bon dia.
2: ISO i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Yo, hey, check this out.
6: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
7: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
6: Hit Parade.
8: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: noves de miralls. Que Madonna et cridi el Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Home, això que mai es jubila, suposo que un dia o altre ens haurem de jubilar, oi, senyor Casas Major?
3: Sí, bueno, un dia d'aquests, quan deixin de pagar impostos.
2: Aquest home té la veu bastant cascada, òbviament degut a la seva edat. Què tal, nois i noies, com ho portem? Nova edició de Hit Parade, recuperant al llarg de 60 minuts els 70s, 80s i 90s. Aquelles cançons francament bestials que, de fet, escoltàveu i ara tornem a recuperar. Per cert, abans hem sentit el
1: Hi, this is Michael Jackson.
2: És ell, era Michael Jackson, de veritat. I ja us explicaré una miqueta la història d'aquesta veu i aquesta salutació. Molt bé, anem a saludar directament en un dia en el qual Caco Martínez està a la seva illa i no tornarà fins bé d'aquí aproximadament 2 programes. S'ho està passant bomba. També us saluda l'Esteve Llop, que us presentarà una d'aquelles cançonarres dels anys 90, final del programa. I us saluda també Jordi Casas, a tots aquells i aquelles que m'escolteu en línia online, o bé des del Ripollès, o bé des de l'Empordà, Girona i el Gironès, també la Selva, Manlleu i l'Osona, el Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, el Bages, també els que esteu i les que esteu a l'Anoia, o bé a Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges, el Garraf i també des de Cunit, el Baix Penedès, que l'altre dia vaig dir que era el Tarragonès. No, és el Baix Penedès, província de Tarragona, la Costa Daurada, aquesta costa tan fantàstica. Doncs bé, encetarem el programa. L'altre dia vam posar un tema, Il Giardino Proibito de Sandro Giacobbe, que ens va deixar fa poc. També vam posar Aero Ramazzotti, Il Ragazzo di Roma, amb la Tina Turner, en pau descansi, una gran cantant que admiro molt. I avui se m'ha acudit també posar alguna d'aquelles cançons italianes, no? Recordeu Els rics i els pobres? Jo era el poveri, el poveri. I tu el ricci. Rics i pobres, ricci and poveri. Això es deia Me enamoro de ti.

serà Casas, tu que ets el mestre del house, com és que poses aquesta música? Doncs perquè precisament aquesta és música d'alta qualitat i qui no de nosaltres havia escoltat aquesta cançó a la ràdio? Albano, Abanico Locomia i Romina Power, la filla d'un actor que es deia Tyrone Power. Això es deia felicitar un matrimoni a la vida real, i a la vida real ara mateix estan divorciats. Molt bé, us sonarà Laura Branigan, que també malauradament ens va deixar amb Gloria, però aquesta és la versió original. Gloria, faltes en el aire. Gran cançó de l'any 1900.

Hit Parade per tot Catalunya, Andorra, Ses Illes, Formentera i Ibiza.

Recordo perfectament any 1987 quan vaig presentar com a novetat aquesta cançó de Blue Monkeys directament des de United Kingdom amb això que es deia No té per què ser d'aquesta manera. It doesn't have to be this way. I ara una mica de la banda de Michael Hutchence, que malauradament ens va deixar ja fa alguns anys, directament des d'Austràlia. Era el 1987 quan In Excess van treure Need You Tonight. In Excess, que vol dir en excés, que és el que va matar a Michael Hutchence.

0: they picked a winner. I took my date to the Hilton for Medina and some dinner.
1: Gran cançó de l'any 1989 d'aquest rapper americà, que per cert té 2 anys menys que jo. Es diu Tolok, això, Funky Col Medina, una cançó

I una cançó que parla d'una beguda que te la prens i atrau el sexe oposat a tela marinera. Jo em vaig comprar 20 litres i vaig aconseguir que em fessin un petó a la galta. Anys 80, aquí tenim directament a Jermaine Jackson, el germà de Michael Jackson, l'actriu i cantant.

0: que experimentaven amb música i agafaven sons. Mira, com aquest cotxe que passava, i van crear tot un èxit. Bé, en van crear més d'un.
1: This is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America.
0: Molt bé, doncs, aquesta cançó és increïble, a part de 100% ballable, perquè està molt ben feta. Té equalitzacions diferents per cada cosa, sons al seu lloc, etc, etc. Yellow the Race, això és el Hit Parade amb un servidor, Jordi Casas, per arreu de Catalunya, Andorra i ses Illes, donant pas a una cançó del 1979. Eren britànics, es deien Rocky Sharp and the Replays, i això, tan de moda actualment, Ram-a-lam-a, ding ding dong.
2: Ram-a-lam, ding dong. Ram-a-lam, ding ding dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Ram-a-lam.

Ahir vaig anar... Bueno, van organitzar una festa de... dels que anàvem a... al col·le. I vaig anar... vam anar allà, que érem uns 60.

0: al sostre i immediatament després a la dreta, directament veient doncs el trànsit brutal que hi havia, bé, encara no sé si és, al Passeig de Gràcia de Barcelona. Molt bé, aquí tenim Mariah Carey, que degut bé, a les seves qualitats es va casar amb un directiu de Sony Music, d'aquests que us bloquegen els temes a SoundCloud i així. I, doncs mira, d'aquí directament a l'èxit, a més perquè la noia també s'ho val, té una veu francament brutal. Mariah Carey, això es deia Fantasy. Donem pas ara mateix a una gran cançó de Michael Joseph Jackson. Us n'en recordeu? Això es deia Remember the Time.
1: Hi, this is Michael Jackson.

Gran cançó d'aquell missatge de guerra que es deia Strike Pose. Greta Garbo, Monroe, Dietrich, DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean on the cover of a magazine, Grace Kelly, Hello Jean, Victor of a Beauty Queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Dance on Earth. Greta Garbo. Ostres, recordeu aquella revista que es deia Garbo? Ostres, tremendo, com passa el temps. Any 90, bonica cançó de Madonna. Això es deia Vogue i ara mateix anem a l'any 88 amb els remixos d'aquesta cançó al 89. Picture this, recording studio somewhere far, far away. Era l'època del The House Sound of Chicago, quan vaig posar les primeres cançons house. What time is it? It's time for house. Oh, la, la. House. Molt bé, anem a recordar aquest omplepistes, una cançó que va compondre i produir Peter Slaglis sota el nom de Hit House. Això es deia Jack to the Sound of the Underground.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són la una, us parla Arnau Vilà. Precaució avui per les pluges, on Protecció Civil ha enviat un S-alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint aquest episodi, anem fins al Baix Llobregat, on el Víctor Asensio, del Prat Ràdio, ens dona la darrera hora. Bon dia, Víctor.
2: Bon dia, doncs aquí al Prat, normalitat, de fet, ara mateix sol, malgrat que fa una hora que hi ha pluja de forma torrencial aquí al Prat. Si bé cap a les 11 havia començat a caure pluja de forma més o menys intensa durant 15 minuts, ha sigut a partir de les 12 quan ha caigut de forma torrencial aquí al Prat. De fet, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, a migdia el cabal del riu se situava per sobre dels 190 metres cúbics per segon, lluny, però, del cabal màxim del riu al Pas del Llobregat. Recordem, però, que els efectes sobre aquest cabal del riu es poden veure hores després que plogui, i és per això que se segueix recomanant no apropar-se ni a rius, ni a rieres, barrancs o altres zones inundables. En el moment de més intensitat aquí al Prat, s'ha acumulat aigua a diverses vies del Prat, són la carretera de l'Aviació, Doctor Soler i Torrents, Avinguda Remolari Fondo d'en Peixo, on l'Ajuntament ha bombat aigua i ha obert els embornals. Segons el consistori, són punts on, per l'orografia de la ciutat, sol acumular-s'hi aigua. No hi ha, però, cap tipus d'incidència material ni personal que acabem de lamentar a hores d'ara aquí al Prat.
1: Doncs moltes gràcies, Víctor, i seguirem pendents aquestes pròximes hores.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs en aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona informa que s'ha tallat de forma total la ronda de dalt en sentit Llobregat a l'altura de Passeig de la Vall d'Hebron per inundació. A hores d'ara, la Guàrdia Urbana està desviant el trànsit per vies alternatives. I PSOE i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. A banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Taller Corbatera, Bosch Car Service, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: La targeta sanitària, si us plau.
5: La teva cartera ara és el mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i, progressivament, també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera. Les teves targetes. Sempre amb tu. 012. La millor resposta.
3: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i famílies, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amca.
6: No,
3: el fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 a l'11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la sisena fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Uyer, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
7: Un xarro!
8: Sí, està guapo.
3: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 902 703 111.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
2: Creu Roja.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'episodi de pluges torrencials a Catalunya, que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora, es desplaça cap al Vallès i al Maresme. La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per un episodi de pluges de més de 100 litres per metre quadrat. A diversos municipis els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà ha vist d'aiguats que poden ser violents i que, com dèiem, es desplacen cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme.
3: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
2: I PSOE i Sumar han arribat a un acord en matèria d'habitatge després d'una negociació fins a l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, en dos textos acordats entre els socis de govern que contenen mesures, un més plausibles de ser acceptades per l'oposició, l'altre que aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils, sembla, a priori, d'aprovar-se en el ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
4: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
2: Un altre tema destacat d'aquest Consell de Ministres, perquè també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units entre els Estats Units i Israel i l'Iran. En cultura, el Premi Planeta Escalfa Motors, una mica més de 2 setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador d'aquest premi literari, el millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu rècord de participació. S'hi han presentat 1.424 originals, la major part de provenant d'Espanya. El premi, recordem, atorga 1 milió d'euros al guanyador. I acabem. Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la segona jornada de la màxima competició continental. L'extècnic blaugrana es dirigeix ara al Dubai.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Aquest nou 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i famílies, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amca. No, el fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 a l'11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Uyer, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
2: Un xarro!
3: Sí, està guapo.
1: Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'Uyer. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uyer.org.

0: 3 dècades de música amb Jordi Casas
1: i 1000 excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: No toquis el dial.
1: Don't touch that dial.
0: Can rampa.
2: Ets a Ripollès FM. On sents la música.
3: On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm
2: Som les 4.
4: Ripollès FM.
5: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 4, us parla amb Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debataran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del sindicat de llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazón, ha parlat avui a la xarxa.
8: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
7: A més d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El sindicat d'habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del prelitoral litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. En les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llit de màxim de 5, de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.
5: Auto Ripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Auto Ripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ahir vaig veure la Maria.
1: I com està la seva filla?
0: Encara és complicat, però es troba molt millor.
2: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si has patit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Bisturí Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El president Salvador Illa ha dit que espera que l'expresident Carles Puigdemont sigui present en el següent debat de política general, perquè s'haurà aplicat l'amnistia. Justament aquesta tarda ha començat el debat de política general al Parlament. L'escoltem.
3: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador. I així, el conjunt de ciutadans que n'han de ser beneficiaris i que encara no n'han vist que els hi sigui aplicada.
2: Precisament l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre que va arribar al Tribunal Suprem. Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Va retornar el juliol de 2024 i se li van retirar tots els càrrecs. Encara seguint amb aquest debat, el president Salvador Illa acaba de proposar la creació d'un fons d'ajuda a l'emergència habitacional, dotat amb 25 milions per les persones que es troben en situació vulnerable, dit, i les que no puguin pagar el seu pis. Ho desenvoluparem en propers butlletins. Per cert, parlant de vulnerabilitat, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que es van activar, recordem, fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran, i ara s'allarguen fins al 31 de desembre. Escoltem Carlos Cuerpo, vicepresident i ministre d'Economia.
4: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión. Y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
2: I Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid dimecres passat, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble Urbagestión i tornarà al seu domicili quan tingui l'alta hospitalària, segons ha confirmat el Sindicat de Llogateres de Madrid. I darrer apunt sobre els aiguats d'avui que recorren Catalunya. La Ronda de Dalt està reoberta parcialment en sentit Llobregat després que s'hagi tallat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundacions. Ara hi ha un carril obert també a Canyelles.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és plana, penya!
2: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
3: Ripollès FM, on sents la música.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
3: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
2: Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
2: Gràcies.
5: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
6: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amca.
7: No,
6: el fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la sisena fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Uyer, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
8: Un xarro!
9: Sí, està guapo.
10: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
11: Hallo alle Farben!

0: Χαρσής.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar a vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. Amb aquest fons el govern podria comprar el pis de la persona amenaçada perquè no l'hagi d'abandonar.
4: Creem un nou fons d'emergència habitacional. Un fons específic per ajudar a les persones que es trobin en una situació d'amenaça per desnonament degut a la seva situació de vulnerabilitat. Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei, tinguem a punt un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar. Dotarem aquest fons d'inici amb 25 milions d'euros.
3: El govern a més oferirà la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys perquè que no puguin fer front a una hipoteca. Dotarà aquest programa en 100 milions d'euros. I no deixem l'habitatge perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa avui que el decret habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
5: Luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
3: L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal a una persona del públic. Es tracta del regidor César Gil. En un moment en què es debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. En revisar-les, l'alcaldessa Marta Ferrés ho ha qualificat de gest indigne, immoral i alertat que buscaran totes les opcions legals per aplicar el règim sancionador. També han dit que ho faran els comuns en considerar que el gest anava adreçat a una assessora del partit. I l'episodi de pluja es perd intensitat, però es manté l'avís per xàfecs intensos al litoral i prelitoral central i nord de Catalunya. Fins al vespre, el PEINUNCAT continua activat. Hem arribat avui a un màxim de 97 litres per metre quadrat a Canaletes, al Penedès, i 94 en 3 hores en aquella mateixa zona. I ha obert les seves portes la 44a edició de la Fira Libera, el gran recinte de l'Hospitalet de Llobregat. 250 expositors de 19 països amb 9.000 professionals.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Patricia Zavala.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
2: Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica. Nivell 1 i 2. Durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre. Horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos. Durada 25 hores. Modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre. Horari dilluns i dimecres de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut. Durada 12 hores. Inici 9 de setembre. Horari els dimecres de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
3: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. Aquest 9, 10 i 11 d'octubre, torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candemano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amca. No, el fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIR, Pircer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, FECORIS i el Consell Comarcal del Ripollès. Un xarro! Sí, està
4: guapo. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors, paios per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Hey guys, I'm Kygo.
6: Hey, what's up, it's Khalid.
7: Ripollès FM.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time.

0: week.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un SLR per avisar de pluges torrencials al nord des del Baix Empordà fins a les 9 de la nit. Es demana evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius, rieres i barrancs, a més no baixar a soterranis en cas que entri l'aigua, pujar a pisos superiors. Precisament un dels serveis més destacats del dia d'avui dels bombers ha tingut lloc en una riera de Gavà, on s'ha rescatat una dona i el seu nadó de mesos a l'interior d'un cotxe embarrancat. I és que el temporal d'avui ha deixat al voltant de 100 litres a la zona de l'Empenedès i l'Anoia. Canviem de tema. Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur per sobre del 9% que fixa la Unió Europea per al 2030. Ho ha denunciat Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Helena Sintes és la cap de projectes d'Equitat.org.
4: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
3: El Departament de Territori reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellà del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts de combois en hores punta. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries. Comporta una inversió anual de 154.000 euros. I parlem del Priorat perquè compta amb una nova entitat dedicada a la defensa de la promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien d'altres territoris, inclosos a l'ADO de Siurana. I 6 municipis de la Conca de Barberà reclamen més pes a la gestió del futur parc de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió a la gestió d'aquest nou espai.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
5: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
0: VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Amigues, amics, senyores i senyors, benvinguts de nou en aquesta nova edició del VIP 45. Així començàvem, tot recordant una de les figures de l'Italo Disco que ja ens va deixar. Estem escoltant a Hugh Ballen, que venia produït en aquell moment per el mateix Romano Baez, l'home del Dial My Number. Hi ha cançons com aquesta Nigel. I així comencem. Una nova cita, una nova tanda d'èxits, tot recordant els 70s, 80s i 90s, en aquest que és el vostre programa de ràdio preferit. Això és el VIP 45, un programa doncs, que ja sabeu que s'emet per diferents emissores arreu de Catalunya, des de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona. També al Principat d'Andorra. Això és el VIP 45, rebeu doncs, una molt forta abraçada de jo mateix, un servidor, Josep Lloret. Som-hi!
1: Els 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret.
0: I remuntem en el temps, anem cap als 90 amb Magic Affair. I aquesta melodia que sona molt i molt bé, de fet, una cançó doncs, que recordem ara mateix, que es diu així. In the Middle of the Night. És maca, maca.

0: Els Magic Affair, la formació de Mike Staff directament des d'Alemanya l'any 1994, en cançons com aquesta que ara mateix hem escoltat a la meitat de la nit, In the Middle of the Night. Això és el VIP 45, on repassem les cançons i els èxits que ens varen fer ballar i que bons records ens duen als 70s, 80s i 90s. Tirem enrere.
1: VIP 45. Els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: I ho fem amb una de les formacions dels 80, d'inicis de 80. Comença ja a sonar una cançó que vaig poder presentar com a novetat, Hot Street. Era aquell treball corporal, Body Work.

0: De fet, poques vegades es té l'oportunitat de poder escoltar aquesta cançó íntegrament amb la seva versió extended del gran Roberto Conzina, més conegut per el seu nom artístic com era Robert Miles. Un gran DJ, productor, compositor, de fet un músic italià nascut a Suïssa i que va pujar a Itàlia i que malauradament ja ens va deixar. Però això sí, amb cançons, perquè jo diria que els 90 no serien 90 si no hagués existit aquesta cançó que es diu així. Children, de Robert Miles. Quina gran melodia que hem pogut escoltar ara mateix aquí en el VIP 45. Fantàstica! Melodies i cançons, doncs, que es donen cita, com sempre, en el vostre programa de ràdio.
1: Això era un èxit.

0: És considerada una de les vocalistes més notables del R&B i el jazz més profund als Estats Units. Hem escoltat una peça de la gran Patti Austin, això que es diu Has Killing Me, una cançó doncs, que hem escoltat, que per cert ella encara continua en actiu. Una cançó doncs, que també nosaltres hem pogut escoltar i recordar aquí avui en el VIP 45.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Balla com totes. Totes les cançons tenen la seva història. Al 70, 80 i 90. Moments viscuts, records musicals, com sempre, aquells que es donen cita aquí, en el VIP 45. Ara mateix amb un projecte italo a la mà que es deia Kiwi Caps i una cançó que es deia així: Do you really need me? Realment et necessites? És una pregunta que em faig moltes vegades i que encara no té resposta. Do you really need me? Amb Kiwi Caps. Tot seguit, atenció, arribarà la Bush amb Sweet Dreams.

0: És realment escandalós el ritme que porta aquesta cançó, produïda, per cert, per el gran Fran Farian, directament des d'Alemanya, amb la veu de Melanie Thornton i Lane McRae, amb aquest que va estar el seu primer senzill, que es deia així, Sweet Dreams. Una cançó que veritablement em porta grans i bons records. I que nosaltres, doncs, avui hem tornat a escoltar i recordar aquí en el VIP 45, en aquest que és ja el vostre programa de ràdio.
1: VIP 45.
0: Anem per més cançons ara mateix. Retrocedim en el temps, anem cap als 80, l'any 1985, per retrobar-nos amb Jules des d'Alemanya i el ja conegut I Want You.

0: Un so d'impacte brutal, aquest d'Andrew Tannenberger, més conegut per ATB, directament des d'Alemanya. Un dels grans DJs de la música electrònica, on nosaltres avui hem pogut escoltar també i recordar aquesta que es diu així, el Till I Come.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: I d'aquesta manera ja hem arribat al punt final d'aquesta edició del VIP 45. Us emplaço, doncs, a una de nova, aquí en aquesta sintonia, en aquesta emissora de ràdio, per a compartir moltes més cançons i èxits dels 70, 80 i 90. Avui marxem amb una de les cançons, moltíssima atenció, de Peter Jacques Van, i una coneguda melodia que es diu així, Drives Me Crazy. Que vagi molt i molt bé!

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

i una setmana més sobrepassats amb el munt d'àlbums que arreu del món, en el que fa referència a la música country, s'extreuen àlbums senzills i no donem a l'abast per portar-los tots. Un d'ells és aquest disc que celebra el 50è aniversari del món de la música dels Bellamy Brothers. Bé, uns quants més, però va ser el 1976 quan aquesta gent va començar a cridar l'atenció. 50 Years On es diu l'àlbum i també el senzill que ens han portat amb aquestes memòries de música, de carretera, de milles corregudes i de països visitats, entre ells aquí, a Barcelona, també van estar amb el seu moment. 50 Years of Music és el títol d'aquestes projeccions dels Bellamy Brothers, de dos dels germans més importants que ha donat la música country en tot aquest temps. I 50 anys després encara continuen junts i portar-nos temes com aquest 50 Years On que acabem d'escoltar, o aquí, amb vosaltres, i el temps de country, el club del country, aquesta que escoltem ara mateix, des del mateix àlbum, és Same Old, Sad Old Song.

Club del Country amb Rafael Corbí una setmana més. El que celebrem són els 50 anys dels primers èxits a les llistes dels Melamy Brothers, perquè de fet aquest duo de germans es va començar a fer escoltar a finals dels anys 60 i fins i tot ja havien publicat algun senzill, com per exemple una cançó en la qual només en David hi era resaltat, el Nothing Heavy, que no va tenir cap èxit. Suggeriment del bateria de Neil Diamond, en Dennis St. John, varen realitzar el senzill Let Your Love Flow, escrita per un dels companys de carretera de Neil Diamond, en Larry Williams, i aquest va ser un número 1 als Estats Units, no només en country sinó també en llistes de música pop, i a més en diversos països arreu del món els van portar a fer una gira multitudinària. El que celebrem són els 50 anys d'aquest Let Your Love Flow, el primer gran èxit, debut, podríem dir com a senzill, dels dos germans, dels Melamy Brothers, en David i en Howard. Ells ens han portat aquesta segona cançó que hem escoltat, aquest Same Old Sad Old Song, des d'aquest àlbum que ens recull els 50 anys de la seva carrera artística. Ens recull, no, de fet és un àlbum nou amb cançons com les que escoltarem també a continuació. Una tercera, si voleu acompanyar-nos per escoltar el tema que porta el nom de Hula Moon.

continuen mantenint la màgia amb la seva música i en la seva veu. Qui ho diria, doncs, que en David, el germà petit, acaba de celebrar el seu 76è aniversari, mentre que el germà gran, en Homer Howard, acaba també de firmar ja el seu 80è aniversari. Els Bellamy Brothers ens han acompanyat al començament d'aquesta edició del Club del Country i ho fan ara mateix amb un duo, o un trio, hauríem de dir, amb una de les cantants també històriques de la música d'aquells anys, Jenny Frakey, amb Windows, Not Walls.

Un senzill que ara aviat farà 10 anys va arribar al número 1 de les llistes americanes. Aquesta cançó, anomenada I Could Use a Love Song, pertanyia a l'àlbum Hero de l'extraordinària artista que és la Maren Morris. Del seu àlbum de debut, el Hero del 2016, la mateixa Maren Morris va escriure aquesta cançó amb Jimmy Robbins i Laura Velst. És un dels temes que es trobava amb aquest àlbum, amb aquest Hero, com dèiem, el primer treball discogràfic que contenia 11 cançons. Poc després va sortir una edició de luxe que incluïa 3 temes més, fins a arribar als 14. I ara s'ha publicat aquest 2026 una altra edició, en aquest cas amb fins a 6 temes més, alguns dels quals són peces originals, demos originals de cançons que trobaven a l'àlbum, com el Sugar, el Company You Keep, I Wish I Was i Drunk Girls Don't Cry. En total, que aquest àlbum té un munt de cançons, perquè si el voleu disfrutar val realment la pena. 20 peces per gaudir de la música 10 anys després de Maren Morris, en cançons que també van triomfar en aquest moment, perquè si hem recordat aquesta que acabem de presentar-vos, aquest I Could Use a Love Song, número 1 del You Can't Really Play, també podríem recordar altres cançons fabuloses, com per exemple el tema anomenat My Church, que ha estat un dels meus preferits.

magnífica intèrpret de Arlington, a Texas, on va néixer el 10 d'abril del 1990 i que s'ha passejat per les llistes d'una manera magnífica, tot i que les darreres cançons que ha publicat d'ençà del 2022, pràcticament cap d'elles ha arribat a trepitjar les llistes americanes, però continua sent una artista a seguir. Una de les cançons noves que es troben amb aquest disc, Second Wink, del Hero, és We Can't Be Friends. No.

una passada la música d'aquest duo que ens aporten country modern i tradicional tot barrejat, format per una parella de marit i muller, Tim i Taylor, Tim Gore i Taylor Gore, ell ha agafat el cognom del seu home. Són coneguts pel seu estil autèntic de la cultura, bàsicament amb molt de western també, tocant del oest americà, i es divideixen el temps entre Colorado i Nashville, òbviament. En Tim és originari de Corbin, a Kentucky, i la Taylor és de Grants Pass, d'Oregon. Es van conèixer a Nashville, es van formar com a duo el 2014 i finalment es van casar el 2021. A principis de 2026 van llançar el seu àlbum titulat The Whiskey Still Burns. What You Say We Don't és una de les cançons, i aquesta n'és una altra d'elles, la que dona nom amb aquest treball discogràfic.

És fabulosa la música de Tim and Taylor, així es fan anomenar ells dos, aquesta parella, que ens condueix, al meu entendre, molt bona música, i falta que feien també l'actualitat de la música country per donar aquest toc més característic, més tradicional a la música moderna. Tim and Taylor, amb una tercera i darrera cançó d'aquest disc, la que és una peça d'amor que es diu When You Love a Cowboy. The whole

És una de les cançons populars, Other Side of Lonely, de la llarga durada d'aquest intèrpret que avui us presentem també amb el nostre programa In What It Looks Like. És la música de Brandon Whisham, cantant i compositor emergent de música country originari de Savannah, de Georgia, i criat a Williamstown, a Carolina del Sud. Conegut per la seva veu profunda, amb unes lletres molt emotives, ha aconseguit darrerament fer-se un lloc destacat en la indústria actual de Nashville. El gran salt el va fer amb una cançó, Pain Won't Last. Va ser la primera cançó que va escriure dedicada al seu pare, que acabava de morir. Un tema que va cridar l'atenció de la superestrella del country actual, Bailey Zimmerman, que la va incloure amb el seu àlbum de platí Religiously, The Album. Aquest impuls hi va valdre Whisham un contracte global de publicació en Warner Chappell Music i The Core Entertainment. A partir d'aquí, ell s'ho ha currat de valent amb la seva música. Recentment ha debutat el gran Old Opry. D'aquest àlbum Ain't What It Looks Like recordem també la cançó Tears in Her Tequila, que també forma part d'un EP

Ens encanta la música i presentar-vos àlbums com aquests nous d'aquesta setmana que us hem portat: Bellamy Brothers, Maren Morris, Timon Taylor o Brandon Wisham, amb aquest disc que us portem a terme. Amb Nothing Left to Burn tanquem aquest cercle de tres cançons presentant el seu disc Ain't What It Looks Like. Ell és el cantant de Georgia, com he dit, radicat a Carolina, Brandon Wisham.

Recte final del nostre espai i anirem amb una veu dolça com poques, perquè aquesta artista, nascuda el 8 de gener de 1975, que ens acompanyarà amb els minuts finals del Club del Country, nascuda a Houston, a Texas, és la Catherine Thief Merritt. Alguns la consideren molt country. De fet, va estar nominada amb el seu àlbum Tambourine per un Grammy com a millor àlbum de country, i d'altres no ho consideren tant. Nou àlbums d'estudi, un d'ells una edició d'aquestes que en diuen deluxe, el del Traveling Alone. Sugar és el darrer àlbum que ha publicat el 26 de juny amb One Riot Records. Escoltem la cançó que obre el disc, aquest tema preciós, com tots els seus, que porta el nom de Finest Feelings.

Va fer 20 anys ja del seu únic èxit a les llistes de música country, aquell en disc anomenat Tambourine, que va publicar el 2004 amb el senzill Good Hearted Man, que va ser un número 60, un èxit menor a les llistes de country, la seva única aparició. Per mi que és un artista que valia molt més del que les llistes indiquen i val la pena escoltar la seva discografia. Precisament l'any passat va editar una edició de luxe d'aquest àlbum, d'aquest Tambourine, i a més va editar també una col·lecció impressionant de demos enregistrades a la cuina de casa seva en aquella època. Time and Patience, Tambourine Kitchen Recordings on One Riot Records. Va ser magnífica. Ella mateixa es definia com una bona escriptora, no de les millors, amb una banda que no era prou bona, però que tenia gran gent i grans amics. Això és el que ens ha portat la Tiff Merritt amb aquestes cançons per acomiadar el programa d'avui. Una més d'ella, d'aquest darrer àlbum que ha publicat. Look What Love Just Did és el tema que us presentem des del seu Sugar, àlbum de 2026. Que vagi tot molt bé, ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau.